Va portaren 100 persones, en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port. Sense idear ni líders, la revolta es dissipà, però la gesta...